lọsí abala ń go viral. Pápápá náà la ṣe. Torí pé sọ̀rọ̀ sókè tòní ó tún gbóná àfi bí radiator.